Puc deixar-ho escapar, puc deixar-hi tot el meu cos. I ja menys feta pols, mentre

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: El 91.3, només clàssics contemporanis.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis. Thank you.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: La IA entra de ple al sardanisme. Quines implicacions tindrà? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cuple. Aquesta setmana parlem de l'ús problemàtic de la intel·ligència artificial que estem veient en molts cartells d'actes sardanistes. Què passa amb els dissenyadors gràfics? Aquest és el programa 488 i tenim més titulars. El compositor Lluís Alcalà torna a estrenar a Riudoms amb L'ànima del vent, una sardana dedicada a la sardanista més il·lustre del Masnou, Carme Prunyanosa. I Jordi Molina es classifica a la final del Premi Audiència dels Premis Preludi amb una participació de 170 vots a la primera gala d'aquests premis. Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, ex-representant d'Esquerra Republicana, és l'escollit per Som Sardana. I en esports, repassem la jornada de campionat veterà a Caça de la Selva, que ha deixat un lideratge còmode a la Colla Sabadell. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
1: Notícies.
2: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències és immens. El cert és que al llarg de les dècades no hem vist un ús extès i normalitzat de dissenyadors gràfics dins el món del sardanisme, perquè com a sector precaritzat que és, no inverteix o no pot invertir en el disseny o la imatge dels seus actes. Hi ha ben poques entitats que dediquin partida pressupostària al disseny gràfic. No es veu com quelcom prioritari quan amb prou feines les entitats poden pagar mínimament dignament a les cobles. Aquestes eines representen, en aquest context, una solució fàcil a curt termini per cobrir les necessitats publicitàries. Però quin impacte pot tenir a llarg termini? Serà negatiu? L'alarma del sector del disseny gràfic neix per a una acumulació de motius. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral, es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte es Ètica. Entre les conseqüències que suposa, enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit denunciadament repetit. D'obres d'artistes protegides per drets d'autors per a entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen. De fet, la mateixa OpenAI ha admès públicament que hauria estat impossible crear el ChatGPT sense fer servir continguts amb copyright. Segons diferents sindicats, aquesta situació empobreix la vida artística i cultural de totes les societats, també la sardanista, ja que desincentiva el desenvolupament i la fusió de noves obres originals que en expressar-se o donar-se a conèixer en qualsevol suport són virtualment vulnerables a noves apropiacions automatitzades. Això és el que passa a llarg termini, però què passa a curt termini amb l'ús de la intel·ligència artificial en les aplicacions gràfiques dels cartells sardanistes? Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per el pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat, Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
2: Tenim un tema perfecte per a la notícia d'obertura d'avui. És ChatGPT, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC Orquestra. L'escoltem ara mateix aquí per tancar aquesta obertura de programa.
3: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
4: Sota els cims de les nubes.
0: els ramats transhumants pasturen el sud.

els estius i els rigors dels hiverns senzills. Transhumància.

0: Molt xulo aquest tema de l'Humac Orquestra.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa, el Canà ja té entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista del Canà. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del compositor. Podem escoltar-la, és L'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è aplec de la sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, d'Estanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Coplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà, després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà amb la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines. I també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes, de la primera sardana de veterans. Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica, i finalment entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al Campionat de Caçaners. Som-hi, que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Ortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: cuplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
2: L'agenda.
1: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig a un quart de dues, festa major de Golmés amb una ballada amb la Cobla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Cobla Amics de la Sardana de Peralada amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll amb una ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet del Llobregat amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2 de 12, ballada Rubí amb la Cobla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural i també a les 12 ballada Tallà amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda dissabte que ve, ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral i a 6:15 ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve a 6:15, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, que va, òbviament, amb la Cobla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6 aniversari dels Saltaires d'Hostalric a Hostalric amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 8:15 la Cobla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 9:15 de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Cobla La Principal del Llobregat, i també a 10:00 ballada de sardanes a la Fresca Riudellots de la Selva amb la Cobla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig, s'acaba el mes de maig amb el 72è aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:11 i a les 5 de la tarda amb les Cobles Bisbal Jove Sabadell i Jovenívola de Sabadell, i també el 68è aplec de la Sardana de Girona a 2:11 i a les 4 amb les Cobles Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è aplec del Morell a partir de 2:11 i a 4:45 de la tarda amb les Cobles Reus Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 11:45 ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Cobla Lluïsos, i també a 12:45 ballada al Parc de la Guinaueta amb la Cobla La Principal del Llobregat. També a 12:45 ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Cobla Ciutat de Terrassa, i a 12:45 ballada al Prat del Llobregat amb la Baix Llobregat. També a 12:45 ballada amb la Sabadella Sant Just d'Esvern, i a 12:00 ballada a Tàrrega amb la Cobla Tàrrega. Diumenge que ve també a 12:00 ballada a Cabrianes amb la Lluïsos Cobla, i també 41è aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de les 5 de la tarda amb les Cobles Catania i Maricel. També 6:00 a Berga hi haurà ballada amb la Cobla Pirineu per les festes de la Patum, i a 7:00 de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la Principal de Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a 10:00 de la nit, puntuals a la plaça de la Coma de Castellà de la Selva, la 50a nit dels músics castanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebren 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics castanencs que consisteix a formar una monumental cobla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Castà. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània, i només toquen sardanes de músics relacionats amb Castà, tant si han nascut al municipi com si hi han viscut. Aquest esdeveniment té lloc al divendres inicial de la Festa Major de Castà de la Selva, i es fa a la plaça de la Coma, i l'organitza els Amics de la Sardana de Castà de la Selva. Com a anècdota, les quatre primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Castà, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les cobles castanenques: la Salvatana, la Principal de Castà primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Castà en els anys que han estat de Castà. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta cobla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000 per la Nit d'Argent de Cassà. És Antoni Masbou i la sardana es titula Nit d'Argent per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem d'Antoni Masbou a càrrec de la Cobla Contemporània mentre esperem aquest acte que nosaltres hi serem.

0: doblejant.cat.
1: Jordi Molina, primer finalista de la categoria Audiència als Premis Preludi. La sardana Montserrat Caupen arriba a la final gràcies al vot del públic. La gala conduïda per Arnau Tordera es va poder veure, doncs, per YouTube. A la primera gala de l'Audiència, celebrada el dilluns 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, el públic, doncs, format per un total de 170 vots, va escollir la sardana Montserrat Caupena de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanor de la Selva del Camp busca un cartell per l'aplec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar l'aplec de l'any que ve. Les bases les teniu publicades a la seva pàgina web i si pot presentar qualsevol persona que sigui major de 16 anys. Com a màxim s'hi podran presentar fins a 2 dissenys. Els treballs es poden realitzar mitjançant qualsevol tècnica apta per fer-ne la reproducció en quadricomia. S'han de presentar en format digital. I pel que fa al termini de presentació de les propostes, el període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic colles sardanista germanor@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana, l'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós, això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels Premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Cobla, la principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I escoltem una altra sardana. En aquest cas, la sardana unitària d'enguany del Dia Universal de la Sardana serà Petita Ofrena, de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor aquest 2026. És de Francesc Marrós, la sentim ara aquí, al Coplejant.

0: Això era Petita Ofrena, de Francesc Marros.
1: Cuplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa, una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cuplegeu força.

0: Són les 10.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet

0: 91.3.
1: Si dorms de dia i surts de nit i mai te'n vols anar al llit, tu és com jo. Si hi ha un foc que crema en el teu pit, sempre em

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Són les 12.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: és la una.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Increïble.
1: Madre mía.
2: Molt bona.
1: Madre mía, qué versión.
3: At the Night, un tema... reitero lo del 1966, porque con Basie ya lo vio claro que esta era la manera de llegar a la junta. Y no se equivocaba.
1: 1966. ¿Y qué pasaría en... ¿Cómo estamos? ¿20?
2: A 20 de mayo. No te quites el sayo hasta el día 30 de mayo.
1: Sí, sí, vamos, vamos.
2: ¡Cata Mérides!
1: Ahí está.
3: Ah, pero venga.
2: Se están acabando els programes, se estan acabant ja les datamèrides, eh?
1: Sí? Sí, home. Pues después le pondrem otra cosa.
2: Bueno, avui dia 20 de maig, a l'any 1985, a Ripollet hi havien 25.737 habitants.
3: 85?
2: Sí, l'any 85. 12.951 homes. Vam guanyar els homes aquí, eh? Però jo seguia sent solter, clar, hi havia més, menys dones. De dones hi havia 12.786. O sigui que van guanyar els homes per 155. I hem de dir que en l'any 1970, anem enrere ara, pràcticament es van acabar les vinyes de Ripollet. I van haver, amb aquests 4,39 quilòmetres quadrats que té Ripollet, un total de 5.750 càrregues de vi, que vol dir 920.153 quilos de raïm en Ripollet, eh?
1: Sí.
2: I el batlle va ser el senyor Bonaventura Dorsal. No m'acuerdo ni una casa que se llame Dorsal en Ripollet.
1: No.
2: No, per ara no.
1: La va averiguar?
2: Miraré, perquè totes les mas eren conocidos, no? Que si eren parentes o no parentes, no lo sé, però Bonaventura Dorsal, no sé què número, què Dorsal llevava, però no. No lo tengo.
3: El nom és el de la dona.
2: Bonaventura Dorsal.
3: La dona
2: és el batlle de Ripollet. Va estar un any per això, eh?
1: Sí.
2: No va tenir Bonaventura, eh?
1: Què any el quita?
2: Any 1986.
3: No, has dit el 70, era, no sé què.
2: No, el 70 va ser el del vi.
1: 85?
3: Ah, vale.
1: Sí, 1985?
2: 86.
1: 86?
2: Sí.
1: El alcalde?
2: En Buenaventura Dorsal. En 1826.
1: Es que me estoy volviendo tarumba ya, digo.
2: 1826. Jo també estava flipat. I ara anem, també, amb les efemèrides musicals. Que anem amb un senyor que va fer una gran versió del Love Story, una gran versió del Padrino, Outward Andrew, més conegut amb el nom artístic de Andy Williams, que va néixer el dia 3 de desembre de 1927 a Wailake, Estats Units. Va morir el 25 de setembre de l'any 2012 a l'edat de 84 anys. Està enterrat en el cementiri de Bradson, Estats Units.
1: No faltava ese dato.
2: Estats Units d'Amèrica. El cantant d'Estats Units, Andy Williams, estava al número 1 les llistes dels senzills en el Reino Unido. United Kingdom, no? United Kingdom. La Gran Bretanya. No?
3: United Kingdom.
2: Parlant de la Gran...
3: Saps el que vol dir United Kingdom?
2: Unidos todos.
3: Las bolas juntas.
2: Vale. Hablando de United Kimball y los británicos, me recuerdo que mi padre me explicaba que un día, fue el taxi a Barcelona, y va a pujar un señor, también trajat, y le digo, ¿em porta el tall britànic, sisplau? Mi padre no... El britànic? No sabia que era el Corte Inglés. Bueno, anem a recordar Butterfly, Andy Williams.

0: Eleanor Rigby con Wes Montgomery.
1: Vaya música hoy, madre.
0: La verdad es que hoy la música del programa está siendo extraordinaria.
1: Pues fíjate, ahora viene Ramón con un éxito internacional.
2: Bueno, pues una noia que va néixer a Cáceres.
0: És necessari, Ramon.
2: El 29 de maig de 1956, té 69 anys. Una cançó que venia de fora,
1: Venia
2: de fora.
1: Sí.
2: La cançó, que ella és María Jesús Grados Ventura, més coneguda amb el nom de María Jesús i su acordeón.
0: Sí, sí.
2: I el baile de les abejas, ai, de les bajas, de los pajaritos. Una cançó que venia estrenada, es va convertir en el públic amb número 1 en ventes, en l'any 81. Aquest tema, original titulat Chicken Dance, va estar feta pel Werner Thomas i difundida, a més, a Espanya per països com a Finlàndia, per Frederick. I també la va cantar amb el nom de Tra-la-la-la-la, la va cantar Albano i Romina Bobert. Ponem a recordar la versió de los pajaritos.
1: I llamaban el baile del pato.
2: El baile del pato, baile sí. Del cada pato. País le llama un baile. Y aquí España,
1: después, sí.
2: El baile de los pajaritos.

0: Són les 4.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya, per primer cop aquesta temporada, l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val, ho dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Portes de Treballar d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó i...
1: British Granollers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si parlo d'anglesos, surt el British Granollers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No. Ojalá. És un temazo, saps? Però bueno... No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, ¿vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys, i durant la dictadura cívico-militar fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que
1: això,
2: els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines, sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja les he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts, has dit quan trigaríem? Tres minuts a tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma, vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines!
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, de la Patagònia argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley, i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines, i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, bueno, la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas, jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà, i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure: "El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans." Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí.
0: Està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No hi ha gaires aquí, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden al front dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Cinc minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 a l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat.

0: Era, i la Força Aèria Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
1: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
0: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
2: No, això mai.
0: Terrorisme econòmic?
2: Mai. Ells no. No pot ser.
1: I menys en aquest programa.
0: No fos cas. Aquí som molt fans de l'Adam Smith i del Milton.
1: Molt.
2: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
0: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
1: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
0: Com t'imagines que es van gestionar?
1: Amb els British Grenadiers.
0: Sí, similar. No? La Junta va ser un govern repressiu. Va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el proceso de reorganització nacional.
2: Primer t'ha sortit veneçolà?
0: Sí, m'ha salit medio venezolano. M'ha sortit recorinxi.
1: I tu també has començat una mica, eh?
0: Este proceso de reorganització nacional. Vale. Caracteritzat
2: perdoneu,
0: per una...
2: Perdoneu.
1: Una abraçada. Ja està.
0: Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
2: Ho tornarem a fer, segurament.
0: Sí.
2: Per això demanem perdó ara i després també.
1: Mejor pedir perdón.
0: Que permiso. Bueno, en fi. No, és horrible, això. Bueno,
1: sí,
0: perdó,
1: és
0: que m'estic desviant.
2: No passa res.
0: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
2: Ja està.
0: I punt.
1: Podria ser un cicle mitjà,
0: bueno,
1: saps?
0: També... Sí, sí. Vas a fer...
2: Un PPI.
0: Voy a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà. Doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
1: vale.
0: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
2: Una brutal repressió, oi?
0: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques. Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model. I va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982 després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, saber. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues, ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tingués un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars?
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lamy Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les ulles. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars bueno. Nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, sí, sí, reconquerir... sí, no? Ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquesta de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins,
0: ah,
1: no?
0: Exacte.
1: Quin era el plan? O els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarca per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims aquests militars. Estaven...
1: buscant un casus belli de qualsevol...
2: Sí, ja està.
1: Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken...
2: Ja és una broma el propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar-nos normals. Bueno, en fi, una altra estació balenera abandonada i els assos ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que Si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina es reservava el dret a alguna possible... el dret a alguna... Sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats. No? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a arruïnar? Coses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està. O sigui,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què?
0: Clar,
1: què? Una merda aquesta negociació.
2: Tenim uns plans. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn de Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
1: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Sí. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona fa por.
1: Feia molta por. Sí, sí.
0: Quan va morir ser el seu marit.
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
0: l'Albert. Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament pentinat.
0: Conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val, endavant,
2: Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell cardat no? De l'ensurt.
2: No. Només cal preguntar-li als miners.
0: Exacte. El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció.
2: Vale.
0: En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja ho veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa, just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors: canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets, i renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir... Estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació.
1: Vale? Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: Mm-hmm. La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert, no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant dels serveis d'informació i seguretat, pensava d'una altra manera. Ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Segur que es sentirien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80, les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar, ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Esto es muy loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leech, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú, venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat, considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF, i tenia la seva pròpia agenda, no?, perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leeds també li va venir com en ella dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leeds, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: Mira, el Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia l'aposta, que veia en aposta en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leach, tírale.
1: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines? No.
0: Tírale, sí, sí.
1: Tírale a les Malvinas, tírale.
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La Junta Militar ho havia analitzat, no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms. És una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica The Straits, publicada al 85. Però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda, sí, no, i no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que ho heu fet mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Hi ha ràdios que agafen el programa i l'emeten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era a Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. Oh, I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify i tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha surt tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té, qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama, Europa ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha d'esbossar, s'empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip, i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai.
2: Bueno, hòstia, sense més. Que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
1: Sí, aquí donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, potser ja sé, és a silla. No, Thatcher.
0: Ostres!
1: És horrible.
0: Aquest també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat. Ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta, això, anem a remar endavant, ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia. Sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent, la gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc. I dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un munt de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos... SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic. Però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte. Això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona, que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, saps, tio, metem unes trobes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag. No? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: que nom,
0: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament i vinga, cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular?
1: Tot el dia
0: parant. Jo crec que la gent ja camina, eh?
1: Vinga, va.
0: T'imagina't quan allà ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga!
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Gràcies. Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario, per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate.
2: Sí.
0: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, d'una vegada. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va consistir i va començar amb una batalla aeronaval. No? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom xulo. Mira, en la guerra de verdad funcionen,
1: saps? Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Puerto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint al comandament argentí. Al comandament, que no els argentins. Clar. Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de parells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Covenior. Conveyor, perdó, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per oca verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Puerto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove. I a l'entrada, les portes... I van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs en un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de la nostra, del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar abans de tancar el programa d'avui amb un minut que fa molt poc, ahir?
2: Bueno, avui estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonor a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Et va fer molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de no ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Aquest... Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis. Cat.

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Bona nit, Ripollet. Benvingudes i benvinguts a La Rima i el Dit. Al micròfon us parla en Bond i, com sempre, més que ben assistit pel gran Jordi Puy. Avui, dia 20 de maig, tenim una convidada que ja coneixeu a l'estudi, però que no teniu la sort de conèixer en totes les seves facetes. Mari Carmen, docent i participant activa de la vaga educativa que s'està duent a terme i que estem presenciant en viu i en directe. Més enllà del rap, avui parlarem en profunditat i deixant de banda titulars i eslògans. Intentarem comprendre de què va tot això. Bona nit, Mari Carmen, com estàs?
1: Hola, molt bona nit. Doncs estic encantada d'estar aquí, de que puguem tenir un moment de parlar. Parlar d'una cosa que és molt important, que està passant, que vivim en el nostre dia a dia molts docents i que, bueno, des de fa principi de curs hem anat vivint un augment de la tensió entre nosaltres com a cos docent i el Departament d'Educació, i per posar una mica de llum sobre tot això.
0: Doncs vinga, anem al gra. Per què estem en vaga?
1: Estem en vaga per reclamar una millora de les condicions laborals. Això per començar. Però no ens quedem només aquí. La millora de les condicions laborals passa per millorar unes ràtios, millorar una quantitat de documents burocràtics que hem de fer dia a dia. Millorar unes hores infinites que fem de treball a casa que són incomptables. Millorar una inclusió real de tot aquest alumnat que tenim i al qual volem arribar, amb totes les seves necessitats individuals i específiques. I, en fi, no és només pujar els salaris, que també és molt important per poder dignificar la nostra professió, sinó recuperar tot això que ens dona la sensació que hem anat perdent en els últims 15 anys des de l'acord que vam fer arrel de les retallades de parar el nostre sou. Des de llavors no només hem viscut una estancada del nostre sou, sinó un empitjorament de l'ambient a les aules.
0: I més enllà de les condicions laborals, salarials, jo diria que potser la sensació que em dona és que el malestar docent no només pertany a aquest àmbit, perquè hi ha docents que expliquen que cada any tenen més la sensació d'impotència. Tu diries que avui dia el professorat ha deixat de sentir que pot transformar la realitat?
1: La nostra professió, certament, ens obre les portes a poder ser agents de canvi. I aquesta és una, per mi personalment, de les motius principals de motivació, no? Perquè penses i sents i, que a la vida d'aquestes persones que estàs acompanyant, que és l'alumnat, hi ha un impacte. L'educació és una cosa que enriqueix i obre la ment per tota una vida, i és un regal que ens acompanya per la resta dels nostres dies. Què passa avui dia? Aquesta autoritat social, no?, s'ha perdut i creiem que la mereixem. Per tant, recuperar-la és primordial.
0: Totalment d'acord. I ara que utilitzaves aquesta paraula, no?, autoritat, fent referència a la idea tan extesa que els mestres ja no tenen autoritat, què vol dir exactament aquest terme dins una aula?
1: Nosaltres com a docents ens trobem diàriament a situacions de gestionar un grup de persones molt divers, als quals els hi vols proposar coses difícils. Els hi vols proposar que aprenguin. No és gens fàcil. És tota l'estona sortir de la comoditat i fer un esforç constant, no? Què passa? Que aquest esforç l'has de fer acompanyant a l'alumnat. I així necessites tenir una posició de respecte, de confiança, de que et vegin com una persona a la que seguir. S'ha perdut l'autoritat? Nosaltres sentim en moltes ocasions que és tanta la complexitat i podem dedicar tan poc temps realment a preparar el treball d'aula, perquè es veu desplaçat per altres moltes tasques, que aquesta autoritat veiem com es perd. No només això, sinó que per part de la societat en general hi ha certs discursos que imperen que no ens porten per un camí de respecte, sinó com de l'últim mico, que és al final el que saltim, no?
0: Això pel que fa al que succeeix dins l'aula, però el vostre àmbit laboral no només el podem emmarcar dins de quatre parets i una pissarra. Molts professors i professores parlen de sobrecàrrega burocràtica. Ens pots explicar com aquesta burocràcia afecta el temps, l'energia i fins i tot la qualitat educativa que una docent pot oferir als seus alumnes?
1: Sí, clar, el tema és quan tu has de fer una tasca i per fer aquesta tasca has de preparar quatre documents i a posteriori de fer aquesta tasca has de fer uns altres tres... es veu totalment disminuïda. Al final, el que importa i és transformador és la tasca en si, no?, que fas amb l'alumnat per treballar-la. Però si has de dedicar més temps a preparar documents per poder dur-la a terme, es veu absolutament mermada i minvada.
0: En aquest sentit, tens potser la sensació que avui es demana al docent que sigui professor, psicòleg, educador social, administratiu, mediador i tot això alhora?
1: Absolutament. I, de fet, és un punt molt clau que considero que seria tot un èxit si ho aconseguim, de tots aquests professionals, professors, psicòlegs, educadors, administratius, mediadors, s'integressin dins del sistema educatiu, nosaltres podríem centrar-nos en ensenyar els continguts, en generar uns resultats d'aprenentatge significatius que els acompanyin, que realment els serveixin. I clar, què pots esperar si penses que aquesta figura, no, t'ha de fer també doncs, de psicòleg? O sigui, per exemple, perquè et facis una idea, jo treballo a la formació professional. Tenim una orientadora professional, que realment és una psicòloga, i atén als casos de complexitat que hi puguin haver per part de l'alumnat a nivell de salut mental, per exemple, entre d'altres moltes coses. Tenim una per 1.000 alumnes. Aquesta és la ràtio que estem vivint ara mateix. Llavors, això en cas de les psicòlogues, però necessitem mediadors que realment hagin sigut educats a la mediació. Una reivindicació històrica dels educadors socials juntament amb els professors és que estiguin dins de les aules, que els educadors socials no estiguin només a fundacions o als marges de la societat, sinó que s'integrin i així poder acompanyar l'alumnat com mereix.
0: Doncs aquí jo el que detecto, així a priori, és una contradicció, no? Hi ha una contradicció flagrant entre el que és el discurs institucional, que parla constantment d'educació emocional, innovació i inclusió, i la realitat material dels centres, pel que m'estàs explicant. Llavors, què passa a les aules?
1: Correcte. Aquests discursos d'innovació, de digitalització, penso que no van a favor de realment l'aprenentatge, sinó van més en el sentit de dir, ostres, tu, professor, si no t'adaptes, si no estàs tota l'estona intentant dur a terme l'última metodologia o l'última digitalització que estem volent implementar, és problema teu que no hi hagi uns resultats, que hi hagi tant fracàs escolar, que hi hagi tant d'abandonament, no? Llavors penso que en aquest sentit és una arma de doble raser. I tant que els professionals ens formem i volem implementar mètodes efectius, però hi ha mètodes efectius que es poden dur a terme sense tota l'estona haver de buscar la nova cosa i si no la dus a terme, doncs llavors és culpa teva, no? Realment la culpa del fracàs del sistema educatiu va molt més orientat a la falta de recursos materials que a la no implementació de totes les últimes tecnologies o metodologies innovadores.
0: Doncs gràcies per explicar-ho així, perquè crec que és molt necessari. Com la nostra audiència sap, i tu també, això és un programa de rap, tot i que avui el rap serà una excusa. d'acord? Ens centrarem durant tot el programa a parlar amb tu i aprofitar que estàs aquí. Però bé, parlant d'escoles, m'agradaria que soni breument, no la posarem sencera, L'école de la vie.

0: sera plus fort que la vie. Ça restera toujours.
1: Mari Carmen, ara pensava que sovint es parla de l'alumnat des d'un discurs força simplista. O bé la joventut està perduda, o bé els professors i professores no s'adapten als nous temps. Tu què creus que està passant realment amb el jovent? Els costa més trobar el seu camí?
2: Ostres, la joventut és un tema molt interessant, perquè al llarg dels anys sempre es pensa el mateix de la joventut. Aquests discursos els trobaràs al llarg de la història, o sigui, podem anar enrere, que sempre a l'edat adulta, no, diem, els joves estan perduts,
1: no? Estos jóvenes.
2: Estos jóvenes, ja, esto ya no es lo que era antes, és una cosa que trobarem sempre. El que sí que és cert, que és que trobem que la joventut està tan perduda com desitjos té, com somnis té, no? I estem els humans en aquella etapa de desenvolupament, de voler integrar-nos a la societat amb unes normes i amb unes dinàmiques absolutament desconegudes, que sovint et porten a prendre decisions abans de saber realment què és el que estàs comprant. Llavors, penso que hem de tenir molta empatia amb aquesta edat vital que tots hem viscut i tocar una mica de peus a terra. Aquestes persones necessiten acompanyament, necessiten que les persones estiguem al seu costat, de la seva banda, que entenguem els canvis que estan vivint al seu interior i sobretot pensar que cada cop avui dia hi ha més opcions de món laboral. Si el mercat laboral està en constant canvi, bueno, pensem, d'entre de 5 anys hi haurà moltes més professions que no coneixem, no? Com podem orientar aquestes persones per poder adaptar-se? No ho sabem ni nosaltres. Estem tan perduts com ells, si ho pensem.
1: Doncs és molt possible, sí, és així. Des d'aquest intent d'empatitzar, aquesta paraula m'ha agradat molt, crec que no només s'ha d'utilitzar, sinó que tots i totes l'hauríem de practicar molt quan es tracta d'aquests col·lectius. Com creus que els ha pogut afectar, ja que parlaves també de la realitat en la que viuen, no? Aquest hiperconsum digital, TikTok, la immediatesa, les pantalles, a la seva capacitat d'atenció i aprenentatge?
2: Doncs els hi ha afectat com ens ha afectat a tothom. O sigui, aquí m'agradaria que tothom fes una...

0: ha viscut en un món que ja ha començat en aquestes dinàmiques. Ells no han conegut un abans i un després. Nosaltres, la nostra generació, nosaltres som millennials, oi que sí, Arnau?
1: Sí, per sort o per desgràcia.
0: Hem viscut, som els últims, no?, que hem viscut una societat sense aquest hiperconsum digital, aquesta immediatesa. Però ells, el seu cervell, la seva realitat s'ha format al voltant de rebre aquests estímuls constants. I tant que ha tingut un impacte. Si el notem nosaltres, imagina't que el teu cervell es formi en aquest context de rebre constantment una recompensa dopamínica amb molt poc esforç. Com es trasllada això a l'aprenentatge, a l'atenció, a l'alumnat? Doncs que com a docents sentim que estem competint amb les xarxes socials. O sigui, és una batalla per captar la seva atenció. El més valiós que podem tenir com a professors és l'atenció del nostre alumnat. I aquesta atenció es veu constantment minvada perquè tenen l'impuls, l'estímul, doncs, de tenir una dopamina fàcil i agafar el mòbil i tal. Doncs això és un camp de batalla que estem lliurant avui dia i no és fàcil poder generar un ambient on puguin tenir l'atenció plenament als continguts que els hi proposes, perquè al final els continguts que els hi proposes potser disten molt de la seva realitat. Imagina't, jo puc ensenyar dret laboral, però tu ets un nen de 16 anys que no té molt clar realment el que vol fer i, bueno, potser vol treballar, potser no, i ara has de fer un examen de drets laborals.
1: És cert, llavors, i aquesta qüestió no la plantejaré com una pregunta, per tot el que has explicat, puc deduir que avui dia costa molt més a classe sostenir el silenci, mantindre la concentració o fins i tot l'escolta activa que fa uns anys. Així que, si em permets, passaré amb la següent pregunta, que també em sembla molt important i té a veure amb la qüestió lingüística. Mari Carmen, què passa amb el català?
0: El català. Què passa amb el català? El que passa a les aules és un reflexe de nou amb el que passa amb la societat. De fet, una de les coses que més m'agrada i per les quals em vaig dedicar a l'educació és que una aula és una mini societat, és una mini representació del que està passant a gran escala fora. Què està passant a gran escala fora? No es fa ús del català. Si no es fa ús del català, l'alumnat dins de l'aula sentirà que no és una llengua amb la qual s'hi senti còmode, no és una llengua amb la qual potser li serveixi cap al futur. I jo, que estic a la formació professional, molts alumnes em diuen per què haig de parlar en català? Per què? No li veuen el sentit. Llavors, jo ho trec per la via professionalitzadora, no? Doncs que vivim en un món en el qual el català és igual que el castellà a nivell d'importància i els obre portes a poder parlar català. El que et trobes al final és que tu els hi parles català i et contesten en castellà. Llavors, també els docents en aquest sentit estem lliurant una batalla constant per poder canviar aquest xip de dir, ostres, no passa res si no domines el català. Pots equivocar-te. És una base superimportant en una aula. Pots equivocar-te, atreveix-te. No el domines perquè fa poc temps que hi ets aquí. És l'espai on et pots equivocar.
1: Agafant la corda d'aquesta utilitat social, creus que el sistema actual està preparat per educar persones crítiques o més aviat prepara individus adaptables al mercat laboral?
0: Home, jo ja et dic, parlant de, com a docent de formació professional, el meu currículum, els continguts que haig d'apropar a aquest alumnat són purament continguts que els preparen pel món laboral. El pensament crític l'haig d'introduir d'altres maneres. Les metodologies que faig servir és on haig de buscar la manera de poder entrar-lo, no? Però certament es vol formar gent preparada per treballar de mecànic, gent per treballar d'administratiu, de màrqueting, del que sigui. Llavors, es volen preparar persones que puguin fer unes tasques, que pensin o no, és una altra cosa.
1: Evidentment, això no et mereix una opinió gaire bona.
0: No, clar. Vull dir, aquest pensament crític seria una clau per poder després afrontar una vida amb una capacitat de distinció, pròpia del que està bé, del que està malament, de poder

0: Qüestionar-te si les informacions que estàs rebent són certes o no, de poder anar a buscar les fonts, i bueno, tot això són cosetes que volem i estem introduint cadascú en la mesura del possible com pot, però hauria de ser la pedra angular al final, no?
1: Però com que això no acaba de passar, cap a on creus que anem?
0: Doncs mira, amb les noves lleis ja es va veient, no? Cada cop anem a un sistema que deixa, per exemple, que l'alumnat avanci de curs a l'educació obligatòria amb assignatures suspeses. Si no hi ha una repetició d'aquests continguts, tu avances i hi ha coses que no s'han integrat a la teva persona. Ens estem veient que hi ha persones que estan entrant a la formació postobligatòria o no, o al món laboral directament, que no tenen moltes capacitats que abans es donaven per suposades. I sincerament penso que aquestes persones no tindran la capacitat de poder tenir un pensament crític sobre el que els hi passa, sobre les seves vides.
1: Família, escola, entorn, política... Kendrick Lamar en sap parlar d'aquestes coses. K-Dot, pick up the phone, nigga, every time I call, I'm going...

0: obrim ara, com hem dit, un altre espai per parlar de les famílies i la política educativa, perquè és possible que hi hagi certes contradiccions en el discurs institucional hegemònic. Creus que les famílies avui dia deleguen massa responsabilitats en l'escola?
1: Crec que avui dia les famílies viuen situació molt complicada i això parla de la crisi general que estem vivint. Penso que el sistema està muntat perquè hagin de treballar tant el pare com la mare, si n'hi ha dels dos a la llar. Això fa que com a mínim estiguin 8 hores fora de la casa. En quin moment de qualitat, perquè tu treballes 8 hores, torna a casa i et posa't a educar un nen o diversos, en quin moment li poden dedicar a aquestes famílies temps de qualitat com es mereixerien, no? A les seves criatures. Llavors, en aquest sentit, hi ha un discurs contradictori. No, és que les famílies han d'educar els nanos a casa, que per suposat han d'educar els nanos a casa, i és una base principal. Però realment el sistema està preparat perquè aquestes famílies puguin dedicar el temps que mereixen?
0: Bona pregunta.
1: Perquè clar, tornes a casa, fas el menjar, el rentes i a dormir.
0: I viau. És possible llavors que l'escola estigui assumint funcions que abans cobria la família o la comunitat, no?
1: Possiblement. Òbviament les famílies, en veure que es veuen desproveïdes del temps material de poder fer això, confia en que l'Estat ha fet que aquesta tasca la faci un cos que es diu l'educació, no?
0: I quan els polítics parlen d'educació, tens la sensació que són conscients de tot això i escolten realment la problemàtica que plantegeu els i les docents, o que governen més des de la gestió estadística o pressupostària?
1: Crec que són absolutament conscients del que estan fent. Crec que són absolutament conscients d'aquests canvis de llei que hi ha hagut en els últims anys, aquestes retallades, etc., les conseqüències que estan tinguent. Simplement s'estan rentant les mans. És cinisme pur.
0: Ara que deies això de canvis de lleis, per què creus que costa tant fer reformes educatives estables i que durin en el temps? Com es podria solucionar això? Perquè...
1: Bueno, és que som un ninot, l'educació, a la mercè de la política, no? Els punts educatius són un reclam immens per poder posar en el teu programari electoral. No, ara farem que els alumnes estudiïn religió. No, ara farem que l'alumnat no faci català. Llavors, estem que cada 4 anys ens canvien les lleis. Si no hi ha una previsió i una planificació a llarg termini, quants anys dura l'educació d'un infant? 15? Si estem canviant-la cada 4 anys, què està passant aquí? És absolutament contradictori. Si estem sotmesos a les dinàmiques electoralistes, cada 4 anys és A i després és Z.
0: I creus que en aquestes dinàmiques electoralistes hi ha una tendència a maquillar els problemes de la comunitat educativa utilitzant un llenguatge tècnic inintel·ligible, amb discursos optimistes, inclús arribant a apel·lar al fet vocacional?
1: Home, per suposat. Si estàs cremat, és que potser no tens vocació. I això als docents ens fa molt de mal, perquè realment qui es queda a les aules i perdura és perquè té vocació. És una professió que no hi aguantes, no estaràs molts anys si realment allò no desperta algú espiritual gairebé.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha qui diu també que l'escola reflecteix exactament la societat que tenim. Precarietat, hiperestimulació, com dèiem abans, desigualtat i individualisme. Estàs d'acord amb aquesta idea? Estàs d'acord amb que l'escola sigui un reflexe de la societat que tenim?
1: Sí. Sí, sí. Amb totes les seves contradiccions, l'escola és un reflexe de la societat que tenim. L'escola és un espai complex, vivim en una societat complexa.
0: I no és possible que vagi en des de la ignorància, vagi en direcció contrària i sigui la societat la que determina a tots els nivells quina educació acaba rebent l'alumnat mitjançant els mecanismes de implementació de segons quin tipus de poders, si ho analitzem des d'una mirada gairebé ontològica del que és l'educació en si?
1: No t'he entès, Arnau, m'ho pots
0: explicar? No, crec que no m'he entès.
1: Vinga, va, reformulem.
0: És a dir, creus que és més que l'escola reflecteixi el que la societat és, o que la societat és el que l'escola fa néixer?
1: Vale. Penso que és més que l'aula és un reflexe de la societat. I tant que som una entitat generadora de dinàmiques. Som una entitat reproductora, de fet, de dinàmiques. Som, penso, més reproductors que generadors. Per tant, l'escola té uns inputs per part de la societat i aquest els recicla i els torna a posar allà fora.
0: Potser no ho hauríem de tractar tant per separat, no?, i hauríem d'entendre que són dos agents que es retroalimenten i conviuen.
1: Completament.
0: No? I no sí. Es poden separar l'un de l'altre. Mm-hmm. Bé, anem a obrir una mica la finestra després d'aquesta intervenció, perquè és molt dens. Jo sé que és molt dens, és molt complicat. Els dos estem intentant no dir res que no volem dir i dir tot el que ens interessa i ens ve de gust explicar. Així que anem a escoltar una miqueta Casey i Enfant de casa.

0: Comencem aquest nou bloc per parlar sobre reivindicacions i ho farem interpel·lant a l'audiència. Tu què li diries a algú que pensa que la vaga actual perjudica els alumnes?
1: Em fa molta gràcia aquesta expressió, que l'he sentit des de principi de curs, no? Ah, és que perjudiqueu a l'alumnat. I fins i tot per part d'alguns docents, eh? No, jo no faig vaga perquè això seria perjudicar l'alumnat. O en el tema de les sortides, no? Que en molts centres, més de 1.000 centres ara mateix, s'han adherit a negar-se a fer sortides o qualsevol cosa que sigui fora de l'horari lectiu, com per exemple colònies. No, estàs perjudicant l'alumnat i el seu desenvolupament i la seva socialització i tal. Em sembla que és un ninot de palla. Em sembla que és una manera de treure el focus sobre el que realment és important. Plantegem-nos què realment perjudica els alumnes. Perjudica els alumnes que el seu docent deixi de fer 5.000 hores extres per anar a por ahí, a emportar-se'ls? O perjudica l'alumnat que cada 4 anys tinguem una nova llei educativa, que estiguin absolutament a les aules rostint de calor, que estiguin 35, fins i tot 37, 38 alumnes a l'aula? Què és el que realment perjudica els alumnes? Doncs nosaltres estem reivindicant que es posi el focus en el que importa en quant a la perjudicació d'aquest alumnat.
0: Vet aquí una doble funció de la reivindicació, no? Perquè en aquest sentit la vaga no és només una eina de pressió, és també una forma de visibilitzar un problema estructural. Creus que la docent actual se sent escoltada quan protesta? O hi ha una sensació de desgast o fins i tot de resignació? Què va passar ahir a Sabadell?
1: Bueno, doncs el que va passar va ser una resposta a aquesta sensació de no ser escoltades. De fet, hem viscut un creixement d'aquest malestar davant d'un sacrifici individual que fem nosaltres cadascun, que és no anar a treballar, perdre salarialment el que pertoca, haver de planificar diferent el curs perquè hi haurà continguts que hauràs de fer d'una altra manera. I això ho hem anat fent progressivament i hem hagut d'incrementar. Per què hem hagut d'incrementar aquestes pressions i aquestes mesures fins a arribar a un punt on estem tot aquest mes fent mobilitzacions? Doncs perquè hem rebut unes respostes per part del Departament d'Educació i el govern absolutament minses, que no s'apropen ni de lluny al que estem demanant.
0: Ara que obries aquest meló, quin paper hi estan jugant en tot això els sindicats, en totes les seves variants, i com es posiciona el govern de la Generalitat al respecte?
1: Doncs tenim dues bandes dels sindicats. Tenim els sindicats comprats per part de l'Estat, que tenen uns pactes que els permeten pactar sense representació majoritària, i després tenim els sindicats reals, que són els que ens representen, els que tenen una representació majoritària per part dels docents, els quals estan fent les reivindicacions que nosaltres estem traslladant, o sigui, realment són la veu de tot el gruix de professors i professores de Catalunya, i en aquests se'ls està no només ignorant, sinó amb moltes contestacions que hem rebut en les negociacions, hem sentit que s'estan menyspreant.
0: És molt trist. I fa una pudor de podrit que em fa vergonya.
1: Sí, a més és això, el joc, no?, de dir no, sí que estem negociant, però realment ahir en el context, no?, de que a Sabadell es va fer unes mobilitzacions molt potents en representació de tot el Vallès Occidental, doncs en aquest ambient vam rebre una proposta que deia que les millores que havien ja pactat, en comptes de fer-se en 4 anys, es farien en 3. I nosaltres què hem de fer davant d'això? Ens estem partint la cara al carrer, estem posant el cos.
0: És increïble. Era preciós fa 15 minuts veure com et brillaven els ulls parlant sobre la importància que té el paper de l'educació en la nostra societat, i és meravellós veure com tan ràbies i com actueu fent front al sistema que no us deixa desenvolupar la vostra professió i fer exercici d'aquesta vocació que tant se us menciona. Jo et demano, Mari Carmen, que els eduquis i que les eduquis en l'antifeixisme.

0: seguim parlant amb la Mari Carmen. Companya, si et sembla bé, assumiré ara que les condicions materials expliquen la nostra realitat a nivell lògic i cultural. I ho faig per fer-te una pregunta molt concreta. En quines condicions s'ha donat aquest curs lectiu, dins i fora les aules, respecte a l'exercici de la teva tasca docent?
1: Doncs les condicions a les quals estem donant el curs lectiu són unes condicions precàries i sobretot precaritzades. Les nostres reivindicacions van, per exemple, de que els edificis estructuralment dels centres educatius estan en males condicions. Veiem edificis en les quals les persianes es cauen, o els lavabos no funcionen, o hi ha hagut inundacions i no hi ha hagut una reparació real. Llavors, tu vas a un lloc on estaràs la major part dels teus dies com a alumnat, i veus que això està així i que no hi ha una resposta per poder cuidar l'espai, quina sensació t'emportes al cos? T'emportes una sensació d'estar a gust en el lloc on ets? Passem fred, pensem calor. Jo m'he trobat en aules on érem tanta gent a l'aula que no teníem suficients cadires i taules i havíem d'anar a altres classes a poder agafar-ne i després tornar-les, i tot seguit de gestions que realment no hauríem de formar part del nostre dia a dia, que també resten de la possibilitat de poder centrar-nos en el que importa, no? I en aquest sentit tenim un munt d'alumnat que estan, per exemple, fent classes en barracons. A mi això se'm cau la cara de vergonya. Com vols educar en un barracó quan plou i això és una llauna? Quan es parla una miqueta més fort d'un volum normal i allò ressona que t'acaba fent mal al cap.
0: I com de significativa ha sigut la resposta docent a aquesta realitat? En quins termes s'ha donat?
1: Doncs nosaltres, els docents, hem dit prou. I a mi això m'ha fet sentir aquest curs molt, molt esperançada. Diem prou a una realitat que el futur dels nostres infants no mereixen. Per exemple, s'ha donat fa poc una iniciativa que em fa molta il·lusió, que és Cremen les aules, que un conjunt de docents s'estan mobilitzant per poder posar medidors de la temperatura i la humitat que hi ha a les aules i poder fer un report en directe a una pàgina web on tu pots veure en cada escola quina temperatura hi ha en aquell moment. Això és només el principi d'una mobilització per poder denunciar públicament el que està passant. Sovint sento que la gent pensa que estem en unes condicions molt millors de les que realment estem.
0: Comunitat. Creus que l'escola encara és un espai de construcció col·lectiva?
1: Sí, i molt important, de fet. Avui anava pel meu centre i veia una iniciativa xulíssima per part dels estudiants, ja no només dels docents, de fer una jornada d'intercanvi cultural. I és una proposta que ha sorgit d'ells, no? Llavors, que veure que tenen aquesta iniciativa d'organitzar una cosa que beneficia a tothom i que durant unes hores estaran compartint menjars d'arreu del món, és preciós i ho has de viure.
0: Creus que l'educació concertada té cabuda en aquest sistema?
1: Crec que l'educació concertada va en detriment d'aquest sistema. El sistema públic d'educació vol sentar unes bases igualitàries per a tothom. En el moment que tu estàs posant una barrera d'entrada a una educació monetària, estàs segregant, estàs diferenciant el que pot del que no pot. I això va en contra de les bases de la igualtat, que per mi és el pilar fonamental de l'educació.
0: Hi ha alguna cosa, no obstant, que el sistema educatiu estigui fent bé i que sovint no es reconegui prou?
1: Ostres, sí, i tant que sí. som focus de crítiques, però realment el que fem a les aules té un valor incalculable. Què estem fent bé? Estem fent-ho el millor que podem amb els recursos que tenim. M'agradaria que això la gent ho entengués, perquè sempre hi ha l'argument de no, és que hi ha molta gent que està ahí, què passa? Doncs no els agrada treballar i treballen i tal. Agafen la baixa a la mínima, tal. La realitat és que hi ha un percentatge molt alt de baixes de salut mental, però és que això és produït per les condicions de treball directament. I la realitat que jo veig i visc és que els docents tenen una gran qualitat en el nostre sistema educatiu i estan fent tot el possible i estan posant hores que ningú compta i ningú s'arriba a fer una idea per poder millorar el que tenim, no? Imagina't com funcionaria si realment tinguéssim el suport.
0: I estic totalment d'acord, i aquí parlaré de l'Arnau que era alumne. Tu i jo ens coneixem des de fa molts anys.
1: Molts anys.
0: Vam anar al mateix, a la mateixa escola, uh-huh. Vam anar al mateix institut.
1: Correcte.
0: Després ens vam separar. Jo vaig estudiar amb una concertada. I podria dir avui, amb distància i amb perspectiva, vaig tenir un gran professor. Vam tenir un gran professor, que era l'Òscar Estany Puig. Però a l'educació pública, que és on vaig cursar batxillerat, vaig tenir molts i moltes bones profes. No cal dir res més. Qui també ho va fer molt bé parlant del seu petit país va ser Gael Faller.

0: feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plus.
1: Aquesta petita i encantadora conversa està donant per molt i no vull que marxis sense que ens puguem fer una idea dels mecanismes que una docent, en aquest cas tu mateixa, utilitza per fer efectiu el procés cognitiu. Quins mètodes empres per fomentar l'aprenentatge del teu alumnat?
2: Doncs tenim moltes eines a la nostra disposició com a docents, i coses que a mi m'agraden molt és, i em resulten un repte molt gran, transformar conceptes molt complexos en realitats que ells puguin assumir, realitats que vegin com una cosa que els interpel·la, no com algo aliè. Llavors, en aquest sentit m'agrada molt connectar amb casos reals. Si, perquè dèiem abans, si parlem de drets laborals, no ens quedem en una idea abstracta, sinó que anem a buscar casos reals de negociacions col·lectives, per exemple, o casos reals de disputes. Per exemple, m'agrada molt posar-los casos de los riders, de són autònoms, són falsos autònoms. Sí, coses que ells puguin veure en el seu dia a dia i puguin reconèixer que són realitats que els interpel·len. Llavors, des d'això a documentals, programes que hi puguin connectar, no?
1: Aquí es nota molt la teva vessant de formació i orientació laboral, eh? Com t'adaptes als diferents estils d'aprenentatge i als nivells d'habilitat que podem trobar dins l'aula? Com ho fas?
2: Doncs la veritat és que m'agradaria adaptar-m'hi molt més, però vista la realitat, el que intentem és proporcionar molts tipus diferents d'activitats que impliquin diferents processos cognitius. Llavors, com més variades siguin els tipus d'activitats que els presentes, més possibilitats tindràs de recollir fruits per part seva. No podràs centrar només l'aprenentatge en memoritzar i basar aquest coneixement en una prova, sinó que hauràs d'intentar fer debats, hauràs d'intentar fer treballs en grup, hauràs d'intentar fer, doncs, si els agraden els cajuts, fer-li un cajut de tant en tant, però també els hauràs d'intentar que comprenguin un text amb tota la seva complexitat, no? I són tantes les maneres que, bueno, això, ens veiem en poc temps per desenvolupar-les totes. Tant de bo arriba el dia que pugui, eh?
1: Tant de bo. Com fomentes la creativitat i el pensament crític, tu, a les teves classes?
2: A mi m'agrada molt, en aquest sentit, va molt lligat, generar un ambient on ells se sentin segures per poder equivocar-se. Penso que és la base on construir després un espai on puguin fer preguntes que realment no se sentin tontos o tontes per poder fer-les. En el moment que et fan realment aquestes preguntes que els mou algú per dins, és quan tu pots començar a indagar i a treballar aquest pensament crític i a connectar amb el que realment porten a dins. Sento que moltes vegades venen a les aules amb moltes pors, sobretot amb les edats que jo tracto, no? Que són adolescents a partir de 16 anys. I què dirà el grup si pregunto això, no? Se'n riuran de mi, no? Llavors, la base principal és fomentar un espai on estigui prohibit, i si dic així, prohibit, riure's de ningú per poder preguntar qualsevol cosa.
1: Molt breument, Mari Carmen, en quin moment sents que la teva tasca com a mestra ha estat exitosa?
2: Ostres, això, per sort, ho sento habitualment quan veig resultats positius, no només en notes, sinó en ambient de classe. Quan es pot generar un ambient en el que l'alumnat té confiança entre ells i amb tu, per mi això té un preu que no està pagat.
1: Ves-te pensant una última frase, un pensament, d'acord? Mentre jo despedeixo el programa, que t'ho demanaré. Estic segur que els teus i les teves alumnes tenen una sort que haurien de valorar molt, Mari Carmen. Moltes, moltes gràcies de tot cor per venir avui a expressar tan bé tot el que ens has explicat. Crec que no hi ha gaire marge per dubtar de la professionalitat i la vocació d'una funcionària de cap a peus, com ho ets tu. A mi, i vull que quedi clar que això que diré ara és a títol personal, només em sorgeixen una sèrie de preguntes. Què ha de passar perquè la societat se n'adoni que us ha de fer costat sense reserves? Quines tecles s'han de tocar perquè la gent se n'adoni que l'educació, en la seva condició de dret humà indispensable, que ens hauria de fer ciutadans i ciutadanes en igualtat de condicions, no pot ser mai un negoci? Com ara la vivenda, per parlar d'un tema que estigui de moda, no? Què hem de fer per aconseguir erradicar d'una vegada per totes la concertada? Què s'ha de moure a les consciències per fer entendre a la gran massa social que el català es troba en greu perill? I no és per culpa de la immigració, eh? La segona onada migratòria del segle XX no va ser pas un problema. Era un repte i es va assolir, es va poder. No ho sé. No ho sé, però segurament no ho veurem resolt. La frase, Mari Carmen.
2: Bé, jo sento que l'educació és l'única professió, i això ho diem molt als docents, que genera altres professions. I en aquest sentit hem de fer-la valer, que la crisi social, reflectida en la crisi educativa, la hem de transformar entre tots i totes, no només els professors.
1: Doncs així, així tancarem avui el programa. Hem intentat copsar el que hi ha més enllà de l'enrenou, entendre una mica què està passant, que no és poca cosa, perquè quan falla l'educació no només falla una institució, tampoc, falla la manera com una societat construeix el seu propi futur. Així que reflexionem-hi, si us plau. Nosaltres ens tornarem a trobar el primer dimecres de juny, aquí, a Ripollet Ràdio, a la Rima i el Bit. Mentrestant, no sigueu esclaus del segle XXI i llarga vida a l'educació pública.

0: El 91.3, només clàssics contemporanis.
1: Són les 10.
2: 91.3. Ripollet Ràdio.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats de l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.

Gabon, d'anar i bones noites, bones noches, bona nit i benvinguts, Jazz Women and Jazzmen del Camps de Cotó. I com sempre, en memòria al nostre papi Cifu, diguem aquesta paraula que ens hem fet nostra i que diem totes les setmanes i que respon per aquesta frase tan bonica i tan maca que diu benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a tots que el Camps de Cotó és un espai, és un programa que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com els més coneguts, entre d'altres, n'hi ha d'altres, però els més coneguts són l'Spotify o l'iVoox. Des d'aquí podreu trobar aquest programa i, a més, assabentar-vos, feu-vos a conèixer, molts ho sabeu, que hi ha aquest altre humil blog que respon per aquestes www.andreujazz.com, www.andreujazz.com. Doncs des d'aquí, si voleu, us podeu apropar una miqueta més al Camps de Cotó. Aquí diversos enllaços que us portaran a llocs d'interès per qualsevol jazzwoman o qualsevol jazzman. Ja ho saps.

Doncs bé, avui tenim programes de novetats. Ara se'ns anava una miqueta més, eh? Estàvem aquí distrits escoltant aquest bon solo que sentíem per aquí. Doncs el nostre programa aquesta setmana és un programa de novetats més concert al final, ja ho sabeu. I per tant, sense dir res més, el nostre espai d'aquesta nit comença així. Que tingueu, sobretot, un bon programa i un bon jazz. Som-hi!

Bé, és que aquesta nit cap al concert final tindreu un moment bastant... un concert bastant funk, bastant funky. Doncs sí, amb el que considerem que és un dels millors homes o dels millors músics com Steve Coleman, que s'han dedicat a fer aquesta, aquest mestissatge tan esplèndid entre el món del funk i el bon jazz. Això serà després, cap al final. Nosaltres comencem el nostre programa de novetats amb un àlbum que du per títol Blue Fire, i així, després ve seguit The Bangalter Sessions. I és l'àlbum d'un guitarrista que fa molt temps que és tot un veterà, un home que ha recorregut, ha estat tocant amb una infinitat de gent, un home que ha arribat a una veterania absoluta i que ens porta aquest algú, aquest gran guitarrista. Atenció a ell i la formació, perquè Dave Stricker, sí senyors, Dave Stricker, el veterà guitarrista, ens apareix amb aquest àlbum, amb aquest, com hem dit, aquest Blue Fire, de Bangalter Sessions, i ens apareix al costat de Jared Gold, el Hammond B3, i McClenty Hunter a la bateria. Un extraordinari àlbum. Anem amb aquest primer bloc, ens anem a quedar amb ell i ens anem a quedar amb aquests dos temes, el tema Blue Fire i el tema Back and Forth. Blue Fire i Black and Forth. Dos temes, composicions del propi Dave Stricker. Atenció a aquest guitarrista, atenció a aquesta novetat que us recomano, repeteixo, a l'àlbum Blue Fire de Bangalter Sessions, i el guitarrista veterà que ha tocat amb una immensa majoria de músics de sessió, i ahir el tenim, Dave Stricker. Atenció a aquest àlbum, recomanat, com no, des del Camps de Cotó. Som-hi.

Fantàstica la manera amb la que hem començat i hem encetat aquest àlbum del 2000... Bueno, l'àlbum que es va enregistrar el 14 de juliol del 2025, però que no va arribar a nosaltres fins al 2026, que va ser l'any en què es va publicar. Aquest àlbum d'aquest veterà guitarrista que ens ha semblat de lo més nou i de lo més modern, realment un músic que valia la pena, que val la pena seguir tots els seus projectes com a líder. L'àlbum duia per títol Blue Fire, aquest de Van Gelder Session, del Sessions del senyor Dave Stricker, i un àlbum que ens ha encantat per veure aquest trio molt consolidat, on hem pogut veure que ja porten prop de 20 anys tocant junts, i això es nota molt amb aquest groove tan hard bop que tenen i aquesta interacció que tenen entre ells. Aquí veiem com aquest homenatge a Blue Note és claríssim i ens rememoren doncs, trios i quartets que en el seu moment, trios sobretot, van estar dins d'aquest segell, com poden ser entre d'altres el magnífic Jimmy Smith and Wes Montgomery, el de Larry Young, per exemple, o el de Jack McDuff, entre d'altres. Aquest Hammond que estava en sentit, de Jared Gold, doncs està molt dins d'aquesta tradició soul jazz, mentre que, com heu vist, Stricken doncs, toca amb aquest frasegi bluesy i molt swingat, típic d'aquells herois de la guitarra de Blue Note. O sigui, un àlbum fantàstic, àlbum que us recomano, repeteixo la formació, el veterà Dave Stricker a la guitarra, Jared Gold al B3 i Mackenzie Hunter a la bateria. Un àlbum extraordinari, no us el perdeu. Nosaltres avui ens hem quedat amb aquests precisament dos temes que diuen per títol aquest Blue Fire, que és el tema que li dona títol a l'àlbum, i aquest Back and Forth. Ells dos, composicions del nostre primer heroi de la nit, el senyor Strickler.

que ve que toca, a Steve Coleman, bé, això serà després. Avui tindrem una nit al final molt funky, ja ho veureu. Ens anem amb un nen de casa, ens anem com sempre amb un nen que precisament vam tenir aquesta setmana tocant aquí a Montcada, al costat de l'Oriol Vallès i altres companys, amb aquesta altra formació on participa, que és la de Smack Dab, però avui ens quedem amb el saxofonista. Sabeu que us parlo molts de vosaltres del propi Lluc Casares. I Lluc Casares, que edita per aquest segell que tant ens agrada, de Change Music, va editar el 24 d'octubre del 25 aquest cinquè disc com a líder i el primer en format Big Band. Sí, senyors, el primer en format Big Band. I fixeu-vos quina formació que porta el bo del Lluc Casares. Gabriel Amargant, saxo alt, soprano i clarinet, Héctor Florià, o millor dit així, saxos i fustes, fem-ho així i acabarem una mica més aviat perquè no em vull deixar ningú. Gabriel Amargant, Héctor Florià, Lluc Casares, Pau Vidal Terquim i Jordi Santanach, saxos i fustes, a les trompetes, ni més ni menys que Joan Marc Sauquer, Raül Gallego, el Pol Omedes i un altre company d'Esmagdac, com és el gran Oriol Vallès. Els trombons, tres trombons per Pablo Martín, Albert Costa i Alba Pujals, la nostra estimada Alba Pujals, que també estem repassant el seu darrer treball. Saxo rítmica per Guillem Coulbois, David Muñoz i el germà de Lluc, com no, Joan Bum Bum Casares. Doncs vinga, de moment us deixo amb dos temes que porten per títol. Un, Simple Pleasure, és un tema del gran pianista Cedar Walton, i un altre tema que du per títol Sescat, tema de composició de Lluc Casares. Atenció als arranjaments, a lo ben excusat que està tots i tots els solos amb el seu. Té una fórmula molt alintionana, el Lluc deixant fluir molt bé, ja ho veureu, deixant fluir molt

Molt bé, els solistes preparant-ho tot molt bé, podríem dir que cuinant-ho de manera que el solista prengui aquesta notorietat davant de l'audiència, i ja veureu que estupendo que és. Simple Pleasure, de Cedar Walton i Sescat, el darrer àlbum de Lluc Casares, aquest Big Band, volum 1. Anem amb ell? Som-hi!

I alguns de vosaltres haureu dit, però què m'ha dit l'Andreu? S'ha equivocat amb el tema? Doncs sí, sí, m'he equivocat. Jo m'equivoco i molt, ja ho veieu, eh? Però després rectifiquem i no passa res. Jo us he dit que sentiríem amb el tema Simple Pleasure de Cedar Walton i s'escat, tema de Lluc Casares. Doncs no, no, aquí hi ha hagut una traspassada de papers. No, no, ja ho sabeu, hem sentit el Naima, ni més ni menys. Segur que molts de vosaltres ja heu conegut aquesta meravella, aquesta joia del jazz del senyor John Coltrane. Doncs bé, aquí estàvem amb aquest Naima, el darrer dels temes que hem escoltat, que estava tractat amb una sonoritat d'una riquesa lírica impressionant, uns arranjaments pervents, realment amb una escriptura fantàstica, el seu efecte flotant, aeri, al mateix temps super, super, super emotiu, guardant l'essència del tema, ha estat reivindicant, a més, aquest llenguatge bebop o post-bop modern, amb aquesta tradició, i jo continuo dient que continuo veient moltes coses de clàssics com des d'Ellington a Thad Jones, moltíssimes coses de per aquí, i bé, un arranjament de Naima extraordinari. El primer dels temes, aquest Simple Pleasure, aquest tema que escoltàvem en primer lloc, doncs extraordinari, també amb l'Oriol Vallès, que aquí, en aquesta ocasió, era el protagonista del track, amb Naima, per cert, un altre trompetista que ha estat Pol Homedes, que ho estava fent realment bé, crec que flagelhorn i trompeta, els dos instruments per Pol Homedes, i amb el segon, com us dic, Simple Pleasure, a l'Oriol Vallès, que a mi em recorda els grans dels grans, i ho dic així, obertament, i m'hi aposto, com deia, a pujar un cigró o un cèntim, no, ara no recordo ben bé què deia, que és un dels millors de casa i de més allà. Oriol Vallès, com dèiem, aquí el nota veieu molt hardgrove, molt líric, a més, amb un so molt proper, i aquest àlbum que, bé, per mi és un àlbum que, sobretot si ens dediquem o quan el sentim, ens donem compte de la riquesa d'arranjaments, la manera de posar-los, la manera de lluir-los, la manera de construir-ho, és un àlbum 10, un dels millors àlbums, almenys per mi, d'aquest any 2025, o, millor dit, novetats 2025-2026. No us els perdeu. Aquesta proposta de Lluc Casares, editat pel segell de Change Music, com sempre, i ja, feu-vos amb ell. Aneu a la pàgina de Change Music i des d'allà, en digital, en vinil, en CD, de la manera que vulgueu, vinga, pa casa i a la saca. Àlbum importantíssim. Lluc Casares, ja ho sabeu, el líder d'aquesta Big Band, ni més ni menys. Bé, ens anem amb un àlbum d'una cantant que duu per títol Sound, Sonidos, és de la cantant Lauren Henderson, una cantant que ja vam sentir en el seu moment i que ara tornem a rescatar per fer-nos amb el seu darrer àlbum, un àlbum publicat l'1 d'agost del 25, però que a nosaltres ens arriba el 26 i per això continuem amb ell. Al costat de la Lauren Henderson, la base són Sullivan Forner, o sigui, la base de companys, ni més ni menys que Sullivan Forner al piano, Joel Rose, imagineu-se, Joel Rose al vibràfon, Dresden Douglas al contrabaix i Joe Dyson a la bateria. Hi ha alguns temes on un desapareix, l'altre apareix, bé, fan duets, fan trios, bé, un àlbum extraordinari cantat en castellà i cantat en anglès. Nosaltres en aquesta ocasió hem escollit dos temes, el On the Street Where You Live, el carrer on tu vivies, i el tema que li dona títol a l'àlbum, Sounds. Ahir estarà estan tots al complet, ella i el quartet al complet, i anem a descobrir com ens ho diu Lauren Henderson, que és una cantant, per mi almenys, esplèndida, i aquesta novetat, aquests sounds, sonidos, que crec que us interessarà. Som-hi, anem a averiguar com canta la nostra cantant d'aquesta nit, Lauren Henderson.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó. Com

Que maco, realment, i la paraula correcta seria maco. Ja sé que a vegades aquestes paraules doncs semblen massa, fins i tot poden sonar vulgars, però la paraula maco crec que és un adjectiu més que considerable per parlar d'un disc, perquè no? A vegades ens compliquem entre nosaltres mateixos massa la vida. Aquest Sounds, sonidos de Lauren Henderson, com us he dit abans, publicat l'1 d'agost del 25, apareixent aquí a casa nostra el 26, i aquesta cantant que ens ha mostrat doncs, al costat de Sullivan Forner, al piano, de Joel Ross, vaya, igual que el seu últim disc, és que estic enamorat d'aquest vibrafonista. Vaya, el que hem sentit, Desron Douglas al contrabaix i Joe Dyson a la bateria, amb aquests dos temes, On the Street Where You Live, clàssic, i a més un clàssic d'una, o crec que era una opereta, un gran musical dels anys 50, i el tema Sounds, tots dos, ara no recordo el musical, però bé, sí que pertany a un musical dels 50. Quan em surti ja us ho diré. I Joel Ross, deia entre tot Joel Ross, per mi aquest vibrafonista que és essencial amb tot, per mi almenys, amb tot el so d'aquest disc, amb aquestes textures molt transparents, aquests colors sonors que són per moments quasi impressionistes, aquests contrapunts que hi posa delicadíssims, els quals es veuen entre ell i ell, ell i ella a la veu, i bé, un disc on hi ha que destacar, per mi almenys, especialment aquesta intencionalitat del fraseig vocal que fa la Lauren Henderson, aquestes harmonies, com no, vocals, aquesta cohesió de concepte de tot el disc, és tot molt homogeni, i ja ho heu vist, sigui quin sigui el context, el tempo del tema, sigui també en castellà, com hi ha temes en castellà, o en anglès. I bueno, continuo insistint, aquesta fluïdesa dels estils, aquesta maduresa artística, a més diria jo, de la Lauren Henderson, i aquesta calidesa amb la seva veu. Bé, us recomano aquest disc, ja ho sabeu, de totes, aquest àlbum, aquest Sonidos Sounds de Lauren Henderson, el seu darrer treball d'aquesta, jo diria ja, molt madura cantant de jazz dels Estats Units. Bé, ens anem amb una altra que treu novetat i una altra dels meus preferits. Us estic parlant d'Eric Alexander. Com no, Eric Alexander, Chris Potter, continuen estant, ja estan entrant en una edat, però continuen estant, almenys per mi, entre els grans del tenor. I acaba de treure un any, un any, es va publicar el 4 d'abril del 25, sota el segell, magnífic segell Tether, un àlbum que sota el títol de Chicago to New York, per mi almenys és un dels treballs d'aquests més sòlids de l'Eric Alexander dels últims anys. Però bé, l'àlbum ja ho veureu, guarda referències des de Dexter Gordon, de Sonny Rollins, del propi Coltrane, com no, de Gene Ammons també, que li agrada molt a Eric Alexander, però sempre amb aquest llenguatge modern i aquesta sofisticació, diria jo, harmònica que té el propi Alexander. I aquí el títol, Chicago to New York, simbolitza aquesta connexió que hi ha entre dues grans escoles del jazz nord-americà, Chicago i Nova York. I aquí hi ha dos components, que són de Chicago i dos de Nova York. O sigui, que el disc contraposa músics de les dues ciutats, Eric Alexander i Mike Ledon per Nova York, Dennis Carroll i George Flutes per Chicago. Per tant, fan aquest binomi, Chicago-Nova York, i entre dos novaiorquesos, dos senyors de Chicago, Eric Alexander al tenor, Mike Ledon al piano, Dennis Carroll al contrabaix i George Flutes, ens surt aquesta meravella d'àlbum. Us deixo en dos temes, This Is Always, aquest clàssic, i el Only the Lonely, tema de Sammy Cahn.

Ens hem quedat aquesta estona amb l'àlbum Chicago to New York. Repeteixo, per mi un dels darrers treballs més sòlids, més creatius del nostre estimat Eric Alexander. Ja veieu quin tros de saxofonista. Com us deia al principi, la presentació, aquest disc que contraposa músics de les dues ciutats, dos de Nova York, com són Eric Alexander i Mike LeDon, i dos de Chicago, com són Dennis Carroll i George Flutes. Tots ells, Eric Alexander, el tenor, Mike LeDon, el piano, Dennis, tenor i soprano, també hi ha una gran versió del Wiz One de Coltrane, si us feu aquest disc us encantarà. Eric Alexander, com us deia, el tenor i el soprano, Mike LeDon al piano, Dennis Carroll al contrabaix i George Flutes a la bateria. Recordem que aquest àlbum, tot i que es va enregistrar el 2024, no va aparèixer fins als finals quasi del 2025. Per això nosaltres aquesta temporada repassem encara àlbums del 25 i àlbums del 26. Els dos temes que els costàvem, aquest This Is Always, jo diria que és tot un homenatge al que jo fins i tot diria el jazz clàssic, això sí, amb un llenguatge contemporani i més post-bop, més modern, però aquest This Is Always és una composició de Harry Warren i era tot un concepte perfecte. O sigui, si li vols explicar a algú què és el jazz, és un tema ideal. Vull dir, bon swing, bon missatge, diríem, entre el classicisme i l'ortodoxa més clara, però amb el llenguatge d'avui. O sigui, perfecte era el tema, amb un moviment i un balanceig extraordinaris per mi. I, a més, després hem sentit aquest altre tema curt, aquest Only the Lonely, on ahir ens ha deixat aquesta placidesa aèria, aquesta manera que tenien ells quatre de tocar per moments una mica separats, i amb aquest altre gran tema, composició, aquest Only the Lonely, composició de Sammy Kahn i Jim Van Heusen, ja heu vist doncs quina manera de plasmar-ho més moderna ha tingut Eric Alexander i els seus companys dins d'aquest disc, que jo crec on es veu clara aquesta cohesió del quartet, aquest swing, com dèiem, sobretot amb el primer tema, aquest swing natural, aquesta absència, a més, de qualsevol sensació, ja sabeu, d'aquelles jam sessions que a vegades ens semblen improvisades. Això en molts discos de Pablo passava, que, bueno, s'ajuntaven, feien uns quants blues i una mica de jam session i ja està, ja tenim el disc. No, aquí no. A més, aquesta qualitat de so del tenor d'Alexander, aquesta solidesa brutal del piano de LeDon i aquest treball de Dennis Carroll i George Flutes, que semblava, doncs, que estaven més que acompanyant, jo diria que no acompanyen, sinó que estaven empenyent constantment i recolzant el discurs dels solistes. Bé, magnífic treball, no us oblideu d'ell, ja sabeu. To Chicago, a New York, ahir està el senyor Eric Alexander i els seus col·legues amb aquest darrer treball.

i no podíem per més que deixar una miqueta més aquesta sonoritat, que xula, eh? Després, molt aviat, us entero amb el concert. I ens anem amb un àlbum d'un senyor que és el seu sisè treball, sí senyor, sisè treball, com a líder d'un pianista alemany, un pianista alemany que respon per nom de Christian Pabst. Només el vam sentir un parell de vegades en dos àlbums. Doncs sí, aquest àlbum és el sisè treball com a líder del pianista alemany establert a Itàlia, això sí, ara està a Itàlia, el senyor Christian Pabst. Aquest àlbum va ser publicat el 2025 i nosaltres ens va arribar el 2026 i és considerat, a més he estat llegint les crítiques por ahí i tots consideren un dels discos europeus de piano trio més destacats d'aquest 2025 i 2026, que és per on es mou la seva aparició. Per mi també ho és un gran treball, de veritat. Aquí el senyor Christian Pabst ens explica que el disc, dintre de l'àlbum, amb les notes, el disc neix de preguntar-se quin sentit pot tenir la música en un món constantment en flames i ple de conflictes. Ens diu que aquest disc és una protesta rítmica, una resposta artística a, aquesta foscor contemporània i una celebració de la creativitat com a oposició al caos. Bueno, anem a veure-ho i després ho esbrinem una miqueta. Ahí estan els senyors Christian Pabst al piano, André Netza al contrabaix i Eric Cougar a la bateria, amb aquest, per mi, fantàstic treball. La veritat, aquest àlbum és... Bé, jo crec que no us heu de deixar separar d'ell i anem amb tres temes. Incoming Signal, el primer dels temes, Quimara, són temes curtets, Quimara, el segon d'ells, i Encore, el tercer d'ells. Anem amb aquest Rhythm Riot, que no sé si us havia dit el nom de l'àlbum, Rhythm Riot, aquest darrer àlbum de Christian Pabst, i aquests tres temes, Incoming, Senyal, Quimara i Encore. Som-hi, disc que ja veureu, val molt, molt, però molt la pena, ja m'ho direu.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Caram, caram. Us ho he dit, eh? No us he enganyat. Vaya disc de trio. L'he sentit doncs com un parell o tres de vegades i cada vegada és que m'agrada més. Repeteixo, el sisè treball com a líder del pianista alemany establert a Itàlia, el senyor Christian Pabst, i un àlbum que es va publicar a l'abril del 25, i com us he dit abans, que ell ens explica que el disc neix de preguntar-se quin sentit pot tenir la música en un món constantment en flames i ple de conflictes. És per això que, com us he dit abans, ja he llegit moltes reviews que ens posen que és una protesta rítmica, una resposta artística a la foscor contemporània, una celebració de la creativitat com a oposició del caos. Bé, això és el que ell intensament va sentir cada vegada que tocava el disc. Nosaltres hem vist coses més musicals dintre d'aquest aquest àlbum, amb la participació de Christian Pabst al piano, André Netz al contrabaix i Eric Cooper a la bateria, i hem sentit coses pues, com per exemple amb aquest primer tema, amb aquest Incoming Signal, amb aquesta Incoming Signal doncs, que obria el disc, i ahir al marge d'aquestes interioritats expressades pel propi autor hem distingit pues, com entraven amb aquests riffs tan sincopats, amb els ritmes canviants que portava el tema i aquesta energia quasi, jo diria, idiosincràtica del propi tema, que semblava que es desmuntava i es reconstruïa cada vegada amb el seu motiu principal o amb el tema cada vegada i contínuament. Això amb el primer dels temes. Després, Kimnara, ja hem vist que era un tema dels més ràpids i dels més intensos, a un tempo rapidíssim. Hem vist les figures repetitives que ens feia aquest gran pianista, el senyor Christian Pabst, doncs com ens feia aquestes figures repetitives i aquesta sensació quasi de tenir el tema endinsat, endins, tenir-lo tots el trio absolutament ben assumit. I hem tancat amb l'encore, un tema que a mi aquesta vitalitat rítmica del tema, aquest nivell compositiu que tenia, era un tema a part, per moments semblava molt més lliure, però la cohesió del trio era espectacular. Jo crec que ho heu vist vosaltres i hem vist com la bateria d'Eric Cooper per moments ens semblava els moments més briosos de Paul Motion. Recordeu aquells moments més expressionistes de Paul Motion, doncs ens recordava això. I la veritat, el disc doncs bé, jo us dic llibertat creativa, equilibri, i a més una altra cosa que ens agrada molt és que el grup, aquest trio, evita, a més, mentre jo sentia l'àlbum aquests dies, el fet que el grup evita clichés, clichés típics de lo que podien dir trio contemporani en jazz. Molt bé, molt bé, molt bé. Per mi, un 10, aquest àlbum. No us el perdeu, la veritat. Aquest sisè treball, torno a repetir, a l'àlbum Rhythm Riot, del senyor Christian Pabst. Bé, avui tenim una nit molt funky, molt funk, perquè ens anem amb un dels grups que per mi és, va estar el gran grup, per mi en aquest tipus de contextes, i és el grup liderat pel gran saxofonista, el senyor Steve Coleman, i els seus Five Elements, aquests cinc elements. Ells, en el seu moment, van treure un disc en directe que duia per títol Curves of Life, això va estar enregistrat el 95 al lloc al Hot Press Club de París, a França. I bé, aquest disc forma part d'un projecte de gravacions en directe a precisament aquest club, on Steve Coleman va enregistrar diverses formacions amb una mateixa sèrie de concerts. Bé, aquí ens trobem amb una música dins d'un sistema absolutament orgànic. Per això es diu Curves of Life, orgànic, perquè va creixent, va disminuint, es va acoplant, però la improvisació, veureu que tot i està estructurada, per moments és molt oberta, ja ho veureu, molt oberta. Els ritmes, com amb aquest tipus de músiques, no són ni lineals, estan inspirats, doncs bé, en patrons, sobretot funk, de funk molt avançat, a part de funk amb jazz molt avançat, i ritmes també, ja ho veureu, per antonomàcia, africans. Aquesta interacció que hi ha és constant i, sobretot, una gran espontaneïtat, però
el disc no deixa d'estar lligat sempre a un punt on ens podem agafar i on podem viure tota aquesta fusió d'elements que us acabo d'explicar. Ahí estan Steve Coleman al saxo alt, Handy Mine al piano i teclats, Reggie Washington al contrabaix i Gene Lake a la bateria. Hi han dos grans convidats, com és el senyor David Murray, el saxo tenor amb alguns temes, i la Black Indian Sub Zero Kokaji, que són unes vocals de rap que surten amb alguns d'aquests temes que configuren aquest directe a París de Steve Coleman i aquests The Five Elements. El que sí que hem fet és canviar, perquè hi ha temes de 15, 13, 17 minuts, i el que sí que hem fet és mirar de col·locar els més... almenys els que tenen menys durada, però clar, us parlo de menys durada, 9, 7 i 9 minuts, quasi 10. Així hem col·locat aquesta selecció perquè s'entri algun tema més, amb el primer amb el títol d'un tema que du per títol The Streets, els carrers, una versió extraordinària que fan del Round Midnight. Ja veureu com apliquen els seus ritmes, els seus propis ritmes africans i funk, amb aquesta meravella versió que fan del Round Midnight del nostre estimat Thelonious Monk. I un tercer tema que du per títol Kick Life, un altre tema, composició de Steve Coleman. Segurament marxarem amb un tema que es diu Multiplicity, ara, of Approaches, i amb aquest disc es anirà acabant el programa Camps de Cotó. Per tant, aquests tres primers temes, The Streets, Round Midnight, aquesta meravellosa versió, i Dropkick Life sencers, i aquest últim, una estoneta de Multiplicity of Approaches. Per la meva part, doncs res més. Dir-vos que ha estat un plaer, que espero que hagueu passat un bon programa i que tingueu una bona setmana i un bon jazz, i sobretot feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Per la meva part, com sempre, bye bye, bona setmana, bon jazz. Us deixo en plan funk amb Steve Coleman i els seus 5 elements, i fins la setmana vinent.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.